molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música. Dance Sunset.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 12 del migdia, missa major en honor a Sant Gregori, patró de la ciutat. Al finalitzar la missa, processó acompanyats pels gegants Isabel i Gregori, els guerrillers de Roquetes i la banda de música de la Lira Roquetense. El patró serà portat per les colles i penyes de la Raval Nova i del carrer La Galla. Al finalitzar la processó, els gegants de Roquetes ballaran el passodoble de Amparito Roca davant de l'església. A les 6 i quart de la tarda, gran cosuiris amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 12 de la nit, balla la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris i perquè avui comença una altra onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: De moment s'han comptabilitzat 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el turisme d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIV-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés als veïns. A més, avui passarà a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I en aquest ordre de coses, avui una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girona és precisament els que estan al voltant d'aquest incendi. Es mantenen amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I seguim amb successos, perquè un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada davant la costa de Tarragona. Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el sisme s'ha produït minuts abans de 3:15 a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat aquest institut. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 12 del migdia, missa major en honor a Sant Gregori, patró de la ciutat. Al finalitzar la missa, processó acompanyats pels gegants Isabel i Gregori i els grallers de Roquetes i la banda de música de la Lira Roquetense. El patró serà portat per les colles i penyes de la Raval Nova i del carrer La Galla. Al finalitzar la processó, els gegants de Roquetes ballaran el passodoble de Amparito Roca davant de l'església. A les 6 i quart de la tarda, gran cosuiris amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 12 del migdia, missa major en honor a Sant Gregori, patró de la ciutat. Al finalitzar la missa, processó acompanyats pels gegants Isabel i Gregori i els grallers de Roquetes i la banda de música de la Lira Roquetense. El patró serà portat per les colles i penyes de la Raval Nova i del carrer La Galla. Al finalitzar la processó, els gegants de Roquetes ballaran el passodoble de Amparito Roca davant de l'església. A les 6 i quart de la tarda, gran cosuiris amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 12 del migdia, missa major en honor a Sant Gregori, patró de la ciutat. Al finalitzar la missa, processó acompanyats pels gegants Isabel i Gregori i els grallers de Roquetes i la banda de música de la Lira Roquetense. El patró serà portat per les colles i penyes de la Raval Nova i del carrer La Galla. Al finalitzar la processó, els gegants de Roquetes ballaran el passodoble de Amparito Roca davant de l'església. A les 6 i quart de la tarda, gran cosuiris amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Benvinguts a la ràdio.

0: it's over.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI660 entre la Bisbal i Calonge, la GIV-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria i l'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
3: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
4: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davant d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris, no venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
3: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
2: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se la contrarrellotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 12 del migdia, missa major en honor a Sant Gregori, patró de la ciutat. Al finalitzar la missa, processó acompanyats pels gegants Isabel i Gregori i els grallers de Roquetes i la banda de música de la Lira Roquetense. El patró serà portat per les colles i penyes de la Raval Nova i del carrer La Galla. Al finalitzar la processó, els gegants de Roquetes ballaran el passodoble de Amparito Roca davant de l'església. A les 6 i quart de la tarda, gran cosuiris amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

Impacta la teva ràdio. Sona, sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

Ana Caro, la fórmula.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosoiris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Tota la música.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Coso Iris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosuiris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: final.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: Bon dia!
1: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Antina Caro, benvinguts a la música.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosuiris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la una de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro. Tota la música.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosiris amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosoiris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosoiris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Sia, uniendo poderes.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro. Marcant el teu ritme. Connectats amb tu. Strawberry lips.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i la d'Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 els municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com la d'Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha a diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També un vell i un veí es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogačar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui, diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosiris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon
0: dia! Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 5 de juliol. A les 6 i quart de la tarda, Gran Cosuiris, amb l'acompanyament de la banda de música de la Lira Roquetense. A les 9 i mitja de la nit, 28è concert de la banda de música de la Lira Roquetense, acompanyada de la banda convidada de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, a la plaça dels Països Catalans. A les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poll. I a la 1 de la matinada, vals d'honor i ball del fanalet. Totes les donacions aniran a benefici de la Lliga contra el Càncer. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

música.